0: la he inventado yo, es que se está buscando un delantero de, ¿no?, donde va a haber una gran inversión y un perfil un poco más barato en el extremo, que podría ser Marcus Rashford si el United acepta negociar, porque 30 millones no los van a pagar. Y ahora se estaba valorando mucho, se está estudiando mucho el tema de Jan Virgili, porque Jan Virgili ha bajado su cláusula de rescisión, la ha bajado a 12 millones y el Barça encima tiene un 40% y por 7 millones puede recuperar a Virgili. 7 millones, pues podría ser, ¿no?, una inversión interesante para un extremo mientras desembolsas el dinero que quieres desembolsar en, sobre todo Julián, que yo creo que es la gran apuesta, pero si no, João Pedro se ha puesto ahí como alternativa para, bueno, para el tema de hacer una negociación más sencilla con la presión, etcétera, etcétera, pero es una alternativa real. Pero por eso a mí lo de Gordon me descuadra en el sentido de que no entra dentro de los parámetros que yo imaginaba que se iban a buscar, exceptuando, como dice Alex, que alguien haya dicho, cuidado, que Anthony Gordon también ha jugado de delantero, también puede jugar de nueve, y en un equipo que le gusta correr, le gusta el vértigo con lo que trabaja, lo pones con Rafinha y tal, y te compensan perfectamente que Lamine Yamal no sea tan trabajador.
1: Que sea como rejuvenecer, digamos así, o buscar una versión diferente, porque rejuvenecer igual no, pero buscar una versión diferente a lo que es Ferran, que te puede valer de punta, que te puede valer en banda, y bueno, te traes a Anthony Gordon, porque yo creo que ahora mismo la incorporación de un delantero y del delantero que le podría encajar mejor al Barça, bien sea Julián, bien sea João Pedro, se va a ir por encima de los 100.
2: Si es que tampoco es Julián un 9 como Lewandowski,
3: no.
2: João Pedro. Entonces, da la sensación de que los tiros van un poco por ahí, que, bueno, veremos si es Gordon el elegido para ser 9 del Barça o si es un rumor que está más tirado por el tema de jugar en banda.
4: Permitidme, porque ahora sí está hablando ya Alexia Putellas en su despedida sobre el césped del Camp Nou. La escuchamos.
5: La temporada diría que ha estat algo molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser la última.
2: No.
5: Viure-ho com a tal,
2: no?
5: Per si de cas.
3: Sí, vale, lo digo.
5: I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. Estic molt, molt feliç.
6: Perquè hi havia una mica d'esperança que et quedessis, no?
5: Aviam, és complicat perquè mai és el... Mai, és que no hi ha el moment... que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió, hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com, bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte, i així ho he sentit.
6: Déu-n'hi-do, estàs rodejada a tots els teus trofeus? Que avui no és un dia per parlar de números, però sí que cal situar una mica per recordar i tenir molt clar tot el que has aconseguit, que és històric. O sigui, 507 partits jugats, és la segona jugadora amb més aparicions de la història del club, 232 gols després de Leo, seguint el número 1, que és Leo Messi. I si parlem de títols, doncs els tenim aquí: 38 títols com a culer, 4 Champions League, 10 lligues, 10 copes de la reina, 6 supercopes d'Espanya, 8 copes Catalunya, i molts d'aquests
3: amb palmarès,
6: de capitana. Has estat la primera
3: jugadora del trofeu de la galleta, imagina't.
6: N'has guanyat dues consecutives, el 21 i el 22.
0: Futbolista com has partit en la història del
6: Barça. I jugadora de l'any de la UEFA. I a més
2: no, que sigui quan pares la presentadora,
6: sí, flipant. De les nacions.
0: Què li diries a aquella nena que va venir? Roland Garros.
2: En Roland Garros, sí, m'ha recordat bé també.
5: No només per tot el que acabes de dir, sinó per tot el que ha succeït. No m'ho hagués cregut mai, a sobre ens assentàvem allà, me'n recordo perfectament. No s'ho hagués cregut mai que tot això vindria. Però, de fet, aquests dies parlant de bueno, com anunciar-ho, com em sentia més còmode, quan em van preguntar lo dels títols, imagina't la roda d'exigència i d'ambició que portes, que no ets conscient. No sabia quants n'hem guanyat, quants hem aconseguit, perquè és com sempre...